0: concert.
1: Quin concert tinc de l'any?
0: La seva xuca com a llaces? Vols dir que ara has dormit l'any? I m'hagués mil? Se'm pot dir que no estic buit, saber?
1: Que ara m'ha pogut ser que
0: no s'ha quedat. No, ara m'ha de... Vols que no s'ha quedat?